0: La millor música.
1: Present.

0: Imagina Ràdio.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli

0: Gasó d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Gina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Berta Bradança a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Berta Bradança. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a bertabradança.com.
3: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar. 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
0: Imagina Ràdio. Suena el rumbo.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
6: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
7: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
6: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol, o un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
7: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
6: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
7: Entrades i programació a jazztortosa.com.
6: Imagina Ràdio, emissora oficial.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plans de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
6: Actes i festa per a grans i petits.
5: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
6: Tota la programació a jesús.cat.
5: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
7: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
8: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
7: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
8: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio.
9: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Exactament les 8 i 4 minuts del matí. Avui és divendres, és 10 de juliol de 2026 i ara mateix comença el De Bon Matí i des d'ara i fins les 9 i mitja pues, t'acompanyarem amb diverses coses. Mira, per començar, avui ens posarem al dia de tres maneres diferents. Una d'elles serà amb el repàs als titulars en portada. Tindrem també l'informatiu amb Andrea Maqueda i avui, com que és divendres, ha sortit nou número del setmanari L'Ebre, així que tindrem en nosaltres a Òscar Messeguer per parlar d'alguns dels temes d'aquesta setmana. També repassa les activitats, la cançó en català del dia i cartellera de cinema. Avui farem un repàs també a Cinemes Amposta per saber què veure durant els pròxims dies al teu cine de confiança. Tot això i la millor música, com et deia, des d'ara i fins les 9 i mitja, així que amb tu des d'ara mateix. Fortíssima abraçada que t'envio a través de les ones i un besito al front, per què no? Així que mira, que comença el De Bon Matí. Bon dia i són les 8 i 5.
0: De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: Hannah Arendt deia que el mal no necessita monstres, només necessita persones que deixin de pensar.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I anem ara per la música de la Quinta Estació. La cançó es diu Daria. D'aquí uns minuts escoltarem a Santana i Michelle Branch, però abans, pues, la veu és la de Natalia Jiménez, com et deia. La cançó es diu Daria. Daria.

0: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.
1: Imagina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
0: La millor música
1: per sentir.

0: En portada, quan són les 8 i 13 minuts, comencem amb el periòdico. Diu, l'Estat té 800 immobles sense utilitzar en plena crisi de l'habitatge. Els actius procedeixen d'habitatges de funcionaris, herències, decomisos i expropiacions. Hisenda subratlla que es tracta de béns de naturalesa molt diversa i no sempre aptes per ser habitats. D'altra banda, a nivell polític, Aliança superaria Junts i seria la tercera força després de PSC i Esquerra Republicana, segons una enquesta del CEO. El grup Volkswagen retallarà un 50% la seva gamma de models. L'augment de la despesa militar allunya el suport dels socis de govern als pressupostos. Trump afirma que Espanya s'ha redimit i ha accedit a fer un gran pagament a la OTAN. També un apunt esportiu a la portada del periòdico diu Pogacar fulmina el Tour amb una històrica ascensió al Tourmalet. A la portada de La Vanguardia, el govern espanyol creu que ha convençut Trump del seu esforç militar. Gir del líder dels Estats Units que elogia la contribució de l'executiu de Sánchez i enviarà un sisè destructor a Rota malgrat retirar tropes en altres països. Els sindicats en guerra amb Volkswagen per 100.000 acomiadaments. I és que Volkswagen va posar ahir sobre la taula el pla per reduir la gamma de producció que s'estima que pugui afectar 100.000 empleats. Sobre així, el xoc frontal amb els sindicats que temen que les retallades de plantilla afectin a la planta de Martorell, que a l'abril va començar a fabricar un turisme de la marca alemanya. I també es parla sobre clima, diu l'alerta per calor durarà una setmana més. Un estudi indica que la pobresa és el principal factor de risc davant les temperatures extremes. Un apunt també sobre el Mundial de Futbol, en aquest cas, a La Vanguardia, diu França supera el Marroc i passa a les semifinals, van quedar 2-0. Anem ara a la portada del diari Ara, diu revifa l'incendi de Guimerà a l'Urgell. Els bombers neutralitzen un foc al Cap de Creus i el risc es manté a tot el país. Segons l'enquesta del CEO, com dèiem fa un moment, Aliança supera Junts i s'acosta a Esquerra Republicana. Els d'Oriols passarien de 23 a 25 escons a costa dels juntaires, que baixarien dels 35 als 16 o 18. El PSC retrocediria de 42 a 36, 38. Esquerra Republicana pujaria de 20 a 24 o 25 i Vox creixeria fins a atrapar el PP amb 12 o 13. Nostàlgia dels 90 al Cruïlla, que començava ahir mateix. Més coses, perquè Francisco González i el BBVA a judici pels encàrrecs a Villarejo. La xemeneia és el fenomen que podria explicar l'esporanc de la línia 9 al Putxet, a les obres de metro. I el mapa de la calor s'agreuja en zones amb cases en mal estat i pobresa. Per acabar el repàs a la premsa general, anem al diari de Tarragona. Diu mesures anticoloms, multes fins a 60.000 euros a qui no compleixi. El port castigarà les empreses que no respectin els compromisos acordats per l'Ajuntament. També més coses sobre Pau Casals. Diu comencen les celebracions del seu 50 aniversari, el 150 aniversari del geni. Diu aquí homenatge al Congrés el 21 de setembre, per exemple. A PortAventura l'ampliació de 6.000 metres quadrats del parc aquàtic per al 23 de juliol arribaran. Sobre l'onada de calor, diu el 25% dels trens estan fora de servei i al calor se li sumen les actuacions de manteniment preventiu. I diu les nits tropicals es normalitzen en totes les poblacions de Tarragona, excepte a Prades i Ulldecona. I acabem el repàs amb les portades esportives. Anem al Mundo Deportivo, que parla, per exemple, del Mundial. Diu que Courtois no pari la festa. I és que avui ha partit Espanya-Bèlgica a les 9 de la nit. La selecció busca avui a Los Angeles el passi a la semifinal del Mundial. També es parla del Barça, diu oferta per Adeyemi. El Barça arriba a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, el que Flick va fer debutar a la selecció el 2021. El club alemany va rebutjar una primera proposta blaugrana de 20 milions, però la negociació continua oberta. Diu França no dona treva i és que va guanyar davant del Marroc per 2-0. I sobre Wimbledon, sobre tennis, diu Sinner versus Djokovic, una semi amb sabor a final. I acabem ara amb la portada de l'esport. Diu, avui és el vostre dia, diu el titular, França. Espanya busca franquejar la història, la històrica barrera, perdó, dels quarts de final per accedir a la tercera semifinal de la seva història. Lamin, ell és per quallar el seu primer gran partit al Mundial davant de Bèlgica de Courtois. I parlem també, bueno, més coses del Mundial, fent referència al partit d'ahir, diu França ja espera a Espanya a semifinals, ja que, com dèiem, pues va quedar 2-0 davant del Marroc. En ciclisme a l'esport, per exemple, pues diu que Pogacar dona primer gran cop al Tourmalet, i acabem parlant també del Barça, en aquest cas, per una banda, del Barça de futbol femení en este cas, diu Pere Romeu, confia en que no hi hagi més sortides, que per cert està renovat fins a 2028, i el del Barça de bàsquet diu que el Barça tria a Sekulic com a nou tècnic de l'equip.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: Et proposem 5 rutes. La de les Fonts, de Santa Bàrbara, la dels Arbres Monumentals, els Indrets Picassians i el Coll de la Sènia. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: A mi me la dona per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Imagina Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
2: La millor música
1: per sentir-se bé.
2: Imagina. De bon matí. Imagina Ràdio.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Bé, són les 8:30, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia, Inma.
4: Les altes temperatures han marcat la setmana a les Terres de l'Ebre.
5: Diversos punts del territori han superat els 40 graus, 120 Ebre el municipi amb la temperatura més elevada, amb 44,1 graus el passat dimecres. Durant tot l'episodi, Protecció Civil ha mantingut el pla enfocat en fase d'emergència pel perill d'incendi forestal, demanant extremar les precaucions. Entre avui i demà, la intensa calor sembla ser que afluixarà una mica transitòriament. Tot i així, la temperatura es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de juliol.
4: La Ràpita reforça la protecció contra les inundacions a l'escola Horta Vella amb un nou mur de formigó.
5: El centre va ser un dels equipaments més afectats per les barrancades del 12 d'octubre de l'any passat i el nou mur pretén reduir la vulnerabilitat de l'escola davant el desbordament de la zona de la séquia. Amb aquesta actuació es protegirà el pati i es reduirà el risc de l'aigua d'accedir al recinte escolar. El consistori ha aprovat el document tècnic de l'obra que té un import d'execució per contracte de més de 33.000 euros.
4: I en agenda tot a punt a Tortosa per acollir el Festival Vèrtebra Dansa, més obert i innovador amb la mateixa ànima de sempre.
5: L'esdeveniment recull el llegat de Deltebre Dansa i se celebrarà entre el 20 i el 26 de juliol, apostant pels tres pilars i ànima del festival: formacions professionals, tallers amateurs i espectacles internacionals, amb la participació prevista de ballarins i formacions de més de 50 països. Vèrtebra Dansa comptarà també amb professors i referents de primer nivell, amb la voluntat d'explorar com les danses urbanes estan transformant la dansa contemporània de la mateixa manera que en el seu moment ho va fer el circ amb les arts escèniques.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
5: Avui divendres ens despertem amb un cel amb presència d'alguns núvols que aniran minvant durant la jornada. Tot i la calor, les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 37 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí. Eh?
5: Fins després.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
2: De bon matí, Imagina Ràdio.
7: Oh, shit, baby.

0: De bon matí. Imagina Ràdio. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini cada any, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-840077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert cada any, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: Setmanari L'Ebre, el mitjà de referència de la premsa comarcal a les Terres de l'Ebre.
4: I bueno, és divendres i acaba de, pues, de sortir d'impremta, com aquell que diu, un nou número del setmanari L'Ebre. Així que anem a parlar d'alguns dels temes que es destaquen aquesta setmana. Amb Òscar Messeguer. Òscar, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bueno, temes destacats esta setmana. Què trobarem avui al setmanari?
5: Bueno, pues hem complert un any de, des de l'incendi de Paüls. S'ha complert un any del primer aniversari de l'incendi de Paüls. Un incendi que va, diguéssim, que atiar tot un debat també estratègic sobre com s'ha de fer la gestió forestal al territori, sobre la necessitat de recuperar l'activitat agrària i el conreu dels camps. No és un debat nou, perquè ja l'havia generat l'incendi de la Ribera del 2019, però en esta ocasió, pues, encara se va posar més en evidència algunes necessitats. Bueno, parlem en alcaldes, parlem en associacions de defensa forestal, i una mica la sensació és que no s'ha fet prou, no? I que l'administració, per exemple, pues no han arribat els ajuts a particulars que es van prometre, i que hi ha un recorregut encara molt, molt gran a fer en el tema de gestió forestal, no?
4: Molt bé. Pues sí, perquè no fa més que sortir notícies, no?, d'incendis esta setmana, per exemple, que n'hi ha uns quants, i hi ha tot. Una de les problemàtiques sempre és la mateixa, no?, que és la falta de neteja forestal, que, bueno, la falta de previsió moltes vegades.
5: Sí, és que a més a més, clar, les temperatures són tan brutals,
4: claro,
5: de forma persistent, que el risc d'incendi és cada vegada més gran i durant més dies, no? I això, pues, ens situa en una situació d'amenaça permanent a l'estiu.
4: Pues sí. Més coses, Òscar.
5: Bueno, donem una estadística d'avortaments de l'any passat. No, perdona, les dades són concretament del 2024, que és l'últim any en què les dades de salut estan tancades. I trobem que la regió de l'Ebre registra la segona taxa d'avortaments més baixa de Catalunya, concretament amb una taxa de 11 avortaments per cada 1.000 dones en edat fèrtil. Mm. Això és un 3,5 punts, més o menys per baix de la mitjana catalana.
4: Mm. Potser serà perquè aquí el nivell de vida és més, o sigui, se veu d'una manera més econòmica.
5: Bueno, no? Potser seria podria ser una de les lectures, podria ser una de totes,
4: clar, que hi haurà més motius,
5: possibles. Sí que és veritat que la majoria d'aquestes interrupcions de l'embaràs se van poder fer en centres del territori, que això fa un temps no gaire llarg,
4: claro,
5: no era possible. No?
4: Claro.
5: I ara sí que ho és.
4: Molt bé.
5: En aquest sentit hem avançat.
4: Pues sí, altres temes.
5: Altres temes, pues, bueno, expliquem una mica la importància que tenen els drons tèrmics per als agents rurals, que és una eina que està ajudant molt al cos en tasques de cerca i de vigilància, tot i que també expliquem que en el cas de les Terres de l'Ebre no tenen esta eina pròpia, no tenen un dron tèrmic propi, i el servei es cobreix des de Tarragona, tant pel que fa als aparells com pel que fa als pilots. I és un instrument molt important també, per exemple, en la prevenció i en l'estudi de les causes dels incendis forestals.
4: Molt bé. Bueno, potser s'haurà de pegar una mirada en això, no? Qui ho hagi de fer des de l'administració, suposo que...
5: Bueno, sempre estos avenços tecnològics a vegades arriben més tard als territoris
4: L'important
5: perifèrics.
4: L'important és que arriben, no?
5: Exacte.
4: Molt bé. No sé si hi ha algun tema més, Òscar, ja per acabar.
5: Bueno, el tercer carril de l'autopista, que sembla que l'Estat ja té redactat el projecte, però que segurament l'obra no sortirà a licitació
4: ja tocaria,
5: fins al 2028. Per tant, estem parlant que això ja és una cosa que és de cara a la pròxima dècada, la materialització. No el podrem gaudir, este tercer carril, abans del 2030. Però, bueno, com a mínim, se constata que la tramitació continua el seu...
4: Molt bé. Si almenys hi ha voluntat, no?, i compromís, pues... que arriba. Molt bé, doncs, Òscar, més coses al setmanari. Bueno, hi ha una mica de tot i tot referent al nostre territori, que és el que ens interessa saber per a començar. Després ja podem anar més enllà. Així que moltes gràcies i fins la setmana que ve.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
2: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è mercat medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
4: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
6: Escoltàvem fa un moment la veu de David Otero. Ara és el torn de Inner City. La cançó es diu Good Life. Són les 8:48.

0: D'algunes de les activitats que ha programades per aquest cap de setmana. Cal dir que n'hi ha moltíssimes al territori, però en destacarem només algunes. Mira, per començar, avui divendres hi ha la gimcana Viatge al passat d'Ibar, joc interactiu pel museu, d'11 i mitja del matí a 2 de la tarda al Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta. Avui també hi ha una xerrada anomenada L'Eclipsi, entendre el bé i viure el millor, a càrrec de Francesc Pérez Murano, a les 7 i mitja del vespre al Casal de Joventut de Gandesa. I a les 10 i mitja de la nit, a la plaça Pau Casals del Perelló, hi haurà cinema a la fresca amb projecció de Harold i el llapis màgic, que és una pel·lícula infantil i en català. Demà dissabte, dia 11, entre altres activitats, hi haurà mercat artesanal durant tot el dia, de 10 del matí a 7 del vespre, als carrers de l'Ampolla. I a Gandesa hi haurà dos activitats. Per una banda, espectacle infantil, mil colors brillants, amb contes, cançons i titelles per celebrar la diversitat, llibertat d'identitat i l'amor sense etiquetes, a les 5 i mitja de la tarda a les piscines municipals. I també hi haurà habaneres amb el grup Gats Vells, a les 11 de la nit, al Port Pesquer de l'Ampolla. Més coses, perquè el diumenge dia 12 de juliol, ruta amb caiac per l'illa de Gràcia. A les 10 del matí serà la trobada a l'embarcador Maria Garriga al parc del riu de Deltebre, i les inscripcions es poden fer a través del Consell de Riu Mar i a la Rossera, i són de 15 euros. També el mateix dia, trobada amb la colla castellera Chicuelos i Chicueles del Delta, a les 12 del migdia a la Torre de Sant Joan, a Amposta. I cal dir també que en el marc de les festes del Carme, espectacle Bona Gent, de Quim Mas Ferrer, a les 10 de la nit de diumenge, al Port Pesquer de l'Ampolla. El preu de l'entrada és de 22 euros. Fins al dia 11 de juliol, fins demà mateix, les festes majors a Roquetes, informació i programa roquetes.cat, i també 33a mostra de jazz de Tortosa, tota la programació a jazztortosa.com, i cal dir que les entrades als espectacles de pagament és a través de tuktuk.cat. Fins al diumenge dia 12, jornades Dones i Mar a les cases d'Alcanà. Informació alcanà.cat o alcanaturisme.cat. I també 14a edició de l'Ebre Folk a Mora d'Ebre, tota la programació ebrefolk.cat. I moltíssimes activitats, com per exemple també hi haurà Santa Bàrbara, que ahir mateix començava la festa major i s'allarga fins al dia 19 de juliol. Informació i programa santabàrbara.cat.
1: Bon matí a Imagina Ràdio.
0: I nosaltres de seguida són les 8 i 54 minuts i escoltem a Emily Sandé. La cançó es diu Next to Me.

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: I així fins a 10. Això serà difícil de veure aquest Mundial. Tret que et compris un Hyundai. Perquè si el finances, et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Són les 9 del matí, és hora punta, és hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia, Inma.
4: Les altes temperatures han marcat la setmana a les Terres de l'Ebre.
5: Diversos punts del territori han superat els 40 graus, sent Vinebre el municipi amb la temperatura més elevada, amb 44,1 graus el passat dimecres. Durant tot l'episodi, Protecció Civil ha mantingut el pla enfocat en fase d'emergència per perill d'incendi forestal, demanant extremar les precaucions. Entre avui i demà, la intensa calor sembla ser que afluixarà una mica transitòriament, tot i així, la temperatura es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de juliol. Per entendre millor què hi ha darrere d'estos episodis i com afrontar-los, connectem ara en directe amb Caterina Simolai, investigadora predoctoral del Centre for Climate Change C3 i de l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica. Benvinguda, Caterina.
6: Hola, què tal? Buenos días. Gracias, Andrea.
5: Buenos días. Para empezar así un poquito, ¿quiénes son los principales riesgos de un episodio como el que estem vivint?
6: Bueno, principalmente si hablamos en términos de salud de las personas, que creo que es bueno una de las cosas más importantes que habría que hablar ahora, los riesgos tienen que ver con, sobre todo, los golpes de calor, ¿no? La deshidratación, después si las personas tienen otro tipo de patología, estas patologías se pueden agravar, como patologías cardiovasculares, respiratorias, problemas renales, etcétera. Entonces ahí hay ciertos grupos dentro de la población que son más vulnerables a todos estos problemas, que pueden ser las personas adultos mayores de 65 años en general, se suele decir, mujeres embarazadas, población infantil, y también los trabajadores expuestos al aire libre, los trabajadores que están en la calle, son los grupos de mayores vulnerabilidad frente a estos eventos extremos.
5: Y entonces, de cara als municipis, ¿com poden adaptar-se millor a estos episodis extrems de calor?
6: Bueno, las municipalidades, las ciudades se deberían adaptar, ¿no?, a estas situaciones extremas. Hay varias estrategias para hacer esto. Principalmente se habla de los espacios de refugio, pues refugios que pueden ser verdes o azules. Los azules tienen que ver con los cuerpos de agua. Pero bueno, es importante que estos refugios sean accesibles, que tengan tamaños adecuados para que realmente se pueda sentir menores temperaturas ahí adentro. Pero también podemos hablar de otro tipo de espacios, como pueden ser bibliotecas o espacios que estén acondicionados con temperaturas más bajas para que las personas puedan entrar de forma gratuita. Es importante que sean accesibles y puedan refugiarse durante estos eventos extremos. Y después, bueno, hay otros tipos de estrategias que tienen que ver con el diseño urbano, como qué tipo de materiales se usan, y la otra forma de la estructura urbana, intentar fomentar que sigan corriendo las brisas dentro de las ciudades, aumentar la cobertura vegetal, etcétera. Se pueden hacer varias cosas, pero bueno, hablando en términos de adaptación rápida, hay que pensar en estos refugios lo antes posible para que las personas no solo dependan de la energía de sus hogares para refrigerarse.
5: Claro, y a part de prendre aquestes mesures de cara a la població, quines recomanacions bàsiques donaries a la ciutadania?
6: Bueno, en primer lugar, mantenerse atentos a las recomendaciones que hace Meteocat y la EMET, que están permanentemente sacando alertas En términos de salud, lo más importante en estos durante estos eventos extremos es mantenerse hidratado, intentar no exponerse al calor, evitar las horas de mayor de temperaturas más elevadas al mediodía. Después intentar usar ropa fresca, intentar no realizar actividades que tengan riesgo de incendio. Esto es muy importante, como dijeron ustedes hace un rato, Meteocat está sacando alertas de riesgo elevado para parques naturales. Ahora sacaron para la Sierra de Montsant, que se suma a otros espacios naturales donde ya hay riesgo elevado. Entonces, bueno, en primer lugar, las cuestiones individuales de esto, mantenerse hidratado, comer liviano, tener ropa fresca. Y muy importante, si vamos a zonas de baño como playas, tener en cuenta cómo nos sentimos. Y si nos sentimos mal o estamos descompuestos o mareados, evitar entrar al agua y avisar a las autoridades que estén cerca o a los bañistas para que, bueno, se activen los protocolos.
5: Bé, pues prenem nota de totes les recomanacions. Moltíssimes gràcies per la teva atenció, Caterina. Que tingues molt bon dia.
6: Gràcies a ustedes. Saludos.
7: I seguim amb més temes, no, Andrea?
4: Sí, així és.
7: Bé, la Ràpita reforça la protecció contra les inundacions a l'escola Hortavella amb un nou mur de formigó.
5: El centre va ser un dels equipaments més afectats per les barrancades del 12 d'octubre de l'any passat i el nou mur pretén reduir la vulnerabilitat de l'escola davant el desbordament de la zona de la séquia. Amb aquesta actuació es protegirà el pati i es reduirà el risc de que l'aigua accedeixi al recinte escolar. El consistori ha aprovat el document tècnic de l'obra que té un import d'execució per contractar de més de 33.000 euros.
7: I en agenda tot a punt a Tortosa per acollir un festival vèrtebra dansa més obert i innovador amb la mateixa ànima de sempre.
5: L'esdeveniment recull el llegat de Deltebre Dansa i se celebrarà entre el 20 i el 26 de juliol, apostant pels tres pilars i ànima del festival: formacions professionals, tallers amateurs i espectacles internacionals, amb la participació prevista de ballarins i formacions de més de 50 països. Deltebre Dansa comptarà també amb professors i referents de primer nivell, amb la voluntat d'explorar com les danses urbanes estan transformant la dansa contemporània de la mateixa manera en què en el seu moment ho van fer el circ amb les arts escèniques.
8: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
9: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
8: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
8: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
7: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem?
5: Avui divendres ens hem despertat amb un cel amb presència d'alguns núvols que aniran minvant durant la jornada. Tot i la calor, les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 37 graus a les hores centrals.
7: A veure si no arribem als 40, que ja és algo, no? Dins de
5: sí,
7: tot.
5: Sí, sembla ser que per avui i demà...
7: Bueno.
5: No toquem.
7: No toquem, però per poc. Molt bé, Andrea, moltes gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns.
5: Molt bon cap de setmana.
7: Bé, recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i si no, a més, també pots connectar-te per ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
11: Ei, què et passa? Fas mala cara.
12: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
11: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
13: M'has salvat la vida.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
14: Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Avui la cançó en català de Bon Matí, la de la mà de Doctor Prats, acompanyats per la Fumiga, Extraordinàriament Normal.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.

0: Calvin Harris. I anem ara a fer una ullada als resultats dels sortejos. Jo no sé si jugués algun joc d'atzar habitualment, però bueno, tant si jugués com si no, pues demà a fer aquest repàs, i si jugués pues podràs mirar a veure si t'ha tocat alguna cosa, no? Anem a les 6:49, la combinació guanyadora d'ahir dijous és amb l'11, el 16, el 32, 38, 47 i 49, el complementari el 19 i reintegrament el número 7. Els números de la primitiva, el 22, el 28, el 30, 35, 38 i 43. Complementari el 3 i reintegrament el número 8. A la Bonoloto han estat el 9, el 15, el 17, 29, 32 i 48. Els números de la combinació guanyadora i el complementari el 36 i reintegrament el 6. Els números del trio, el 8, el 8 i el 4. I finalment el cupó diari de l'11, el número premiat, ha estat el 80.962 i la sèrie la 29.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de Bon Matí, a Imagina Ràdio. La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rosel Margalef.
5: Avi, me la dona per ser molt fort.
6: A Rosel Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirosen.com.
7: Rosel Margalef, la
8: mel de casa. Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
9: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
8: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4, a la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
9: JMS Vehicles Industrials.
1: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: I és el tornar a escoltar la música de Madonna. Aquesta es diu Music.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Cinemes Amposta. Ara, a més de la promoció, torna per 6,50 €. A les taquilles de les sales de Cinemes Amposta d'Unió Cine Ciutat també tens aquesta opció fent la compra online a cineciutat.com i a la nostra app còmoda i fàcil. Torna per 6,50 €. Compris on compris, però sempre a Unió Cine Ciutat, Cinemes Amposta. I ara, mira, les 9:22 i anem a parlar de cine, perquè Cinemes Amposta, pues, com cada setmana, tenen moltes pel·lícules en cartellera i també pues, és un lloc al que ja ho has escoltat, que si vas tens ganes de tornar, perquè tens una reducció en el preu de l'entrada, i que també si dius, ai, és que no sé quin dia anar, perquè, mira, és que en cap de setmana a mi no em va bé, vull anar entre setmana algun dia a preu reduït, perquè, mira, pues, escolta'm, pots anar els dimecres com a recomanació.
2: Vols ser original amb els teus amics, la teva parella o amb qualsevol familiar? Aleshores, regala alguna cosa diferent.
3: Totes les setmanes, les millors pel·lícules d'estrena.
2: Bonus al cinema és un regal. 10 vals bescanviables per anar al cine a un preu molt reduït.

0: Avui la podries veure a les 6:15, 8:15, 10:15 i així durant tot el cap de setmana. Una altra pel·lícula espanyola, en este cas una pel·lícula d'Arima León, i que la que veuràs a Adriana Ugarte, a Tania Santana, a Salva Reina o la mateixa Antonia San Juan, i que avui se pot veure a les 5 de la tarda i a les 9 de la nit, es diu Tal vez. I una de les pel·lícules, jo crec que esperades d'aquest moment, és Baiana, és el live action que s'estrena aquesta setmana també, i que avui, per exemple, hi ha 9 sessions, 9 horaris que la podries veure, que és, per exemple, mira, anota-ho, o si no, ja ho trobaràs al web de cinema de Cinemes Amposta, que és a les 5, a les 6, 6:45, 7:15, a les 8, 8:30, 9, 9:30 i 10:15 de la nit. Les mateixes sessions, demà i diumenge. I, bueno, més pel·lícules, per exemple, o més coses, pues que pots comprar l'entrada que ja està en prevenda de Spider-Man Brand New Day, que s'estrena el dimecres 29 de juliol, o de l'Odissea, que s'estrena el dia 17. Sigue com sigue, Cinemes Amposta, 11 sales, descarrega't l'aplicació, entra al seu lloc web, pots comprar l'entrada anticipada i anar amb el teu QR per evitar cues. Bueno, sigue com sigue, Cinemes Amposta. I ara sí, quin és el millor dia per anar-hi? Pues el dimecres.
1: Els dimecres no festius, vine al cine a Unión Cine Ciudad Amposta per tan sols 6 euros. Sí, sí, ho has escoltat bé. 6 euros. Totes les estrenes de la setmana a Cinemes Amposta amb un preu sense competència. Unión Cine Ciudad Amposta. Algú et dona més?
2: Imagina Ràdio. De bon matí.
0: Bé, estem ja en la recta final del De Bon Matí i avui pues, no podem marxar, nosaltres som una emissora musical, això ja ho saps, i no podem marxar sense fer el nostre petit homenatge a Bonnie Tyler, que ens deixava ahir, als 75 anys. Bonnie Tyler, pues, que ens deixava cançons, per exemple, com aquesta. Aquesta que escoltes de fons, que mira, anem a fer molt ràpidament un petitíssim repàs a la seva història. Bueno, tenia una veu molt característica, així com a ronca, i que se la va, no m'agraden les comparacions, però en el seu dia se la va comparar com l'equivalent femení a Rod Stewart. Cal dir que va guanyar protagonisme l'any 77 amb el llançament de l'àlbum d'aquell any, i que cançons com, per exemple, It's a Hard Touch va arribar al número 4 al Regne Unit i al número 3 als Estats Units l'any 78. Als 80, pues arriben, per exemple, aquesta cançó, Holding Out for a Hero, perdó, i Total Eclipse of the Heart, que t'he de dir que aquesta última és la meva preferida. De totes les seues cançons, aquesta última que t'he dit, la de Total Eclipse of the Heart i It's a Hard Touch, es troben entre els singles més venuts de tots els temps, amb unes vendes superiors de 6 milions cadascun. 3 nominacions als Premis Grammy, 3 als Brit Awards, entre altres reconeixement. I bueno, com deia, ahir ens deixava, però la seva música ens seguirà acompanyant. Així que per avui, pues acabem el De Bon Matí amb la que ja t'he dit, que és la meva cançó preferida de Bonnie Tyler, perquè no me n'amago, perquè és una grandíssima cançó i perquè amb aquesta marxem avui. Bonnie Tyler, la cançó Total Eclipse of the Heart. I bueno, Bonnie, estigues on estigues, descansa. I nosaltres seguirem aquí gaudint de la teva música. Bon cap de setmana a tots. Fins dilluns.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir-se bé.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
3: Fetzini i esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini, 977 70 12 57. Fetzini.net.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Les altes temperatures han marcat la setmana a les Terres de l'Ebre. Diversos punts del territori han superat els 40 graus, sent Vinebre el municipi amb la temperatura més elevada, amb 44,1 graus el passat dimecres. Durant tot l'episodi, Protecció Civil ha mantingut el pla enfocat en fase d'emergència per perill d'incendi forestal, demanant extrema les precaucions. Entre avui i demà, la intensa calor sembla ser que afluixarà una mica transitoriament. Tot i així, la temperatura es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de juliol. La Ràpita reforça la protecció contra les inundacions a l'escola Horta Vella amb un nou mur de formigó. El centre va ser un dels equipaments més afectats per les barrancades del 12 d'octubre de l'any passat i el nou mur pretén reduir la vulnerabilitat de l'escola davant el desbordament de la zona de la séquia. Amb aquesta actuació, es protegirà el pati i es reduirà el risc que l'aigua accedeixi al recinte escolar. El consistori ha aprovat el document tècnic de l'obra, que té un import d'execució per contractar de més de 33.000 euros. I en agenda, tot a punt a Tortosa per acollir un festival Vertebra Dansa més obert i innovador, amb la mateixa ànima de sempre. L'esdeveniment recull el llegat de Deltebre Dansa i se celebrarà entre el 20 i el 26 de juliol, apostant pels tres pilars i l'ànima del festival. Formacions professionals, tallers amateurs i espectacles internacionals, amb la participació prevista de ballarins i formacions de més de 50 països. Vertebra Dansa comptarà també amb professors i referents de primer nivell, amb la voluntat d'explorar com les danses urbanes estan transformant la dansa contemporània de la mateixa manera que en el seu moment ho va fer el circ amb les arts escèniques.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel en presència d'alguns núvols que aniran minvant durant la jornada. Tot i la calor, les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: D'ahir
4: i d'avui. Imagina Ràdio.
6: La millor música.
4: Per sentir-se bé. Imagina.
7: Every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
3: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
2: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol, a un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Les altes temperatures han marcat la setmana a les Terres de l'Ebre. Diversos punts del territori han superat els 40 graus, sent Vinebre el municipi amb la temperatura més elevada, amb 44,1 graus el passat dimecres. Durant tot l'episodi, Protecció Civil ha mantingut el pla enfocat en fase d'emergència per perill d'incendi forestal, demanant extrema les precaucions. Entre avui i demà, la intensa calor sembla ser que afluixarà una mica transitoriament. Tot i així, la temperatura es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de juliol. La Ràpita reforça la protecció contra les inundacions a l'escola Horta Vella amb un nou mur de formigó. El centre va ser un dels equipaments més afectats per les barrancades del 12 d'octubre de l'any passat i el nou mur pretén reduir la vulnerabilitat de l'escola davant el desbordament de la zona de la séquia. Amb aquesta actuació, es protegirà el pati i es reduirà el risc que l'aigua accedeixi al recinte escolar. El consistori ha aprovat el document tècnic de l'obra, que té un import d'execució per contractar de més de 33.000 euros. I en agenda, tot a punt a Tortosa per acollir un festival vertebradança més obert i innovador, amb la mateixa ànima de sempre. L'esdeveniment recull el llegat de Deltebre Dansa i se celebrarà entre el 20 i el 26 de juliol, apostant pels tres pilars i l'ànima del festival: formacions professionals, tallers amateurs i espectacles internacionals, amb la participació prevista de ballarins i formacions de més de 50 països. Vertebra Dansa comptarà també amb professors i referents de primer nivell, amb la voluntat d'explorar com les danses urbanes estan transformant la dansa contemporània de la mateixa manera que en el seu moment ho va fer el circ amb les arts escèniques. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel en presència d'alguns núvols que aniran minvant durant la jornada. Tot i la calor, les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina. Imagina Radio.

0: Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
6: Actes i festa per a grans i petits.
5: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
6: Tota la programació a jesús.cat.
5: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
7: Imagina Ràdio.

0: and find how far.
1: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Dos detinguts a Tivissa que amagaven una gran plantació de marihuana en hivernacles. Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos homes de 21 i 61 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La investigació, dirigida per la unitat de la comissaria de Gandesa, va poder comprovar amb mitjans aèries i eines cartogràfiques que en una zona boscosa pròxima a un mas s'amagava una infraestructura destinada al cultiu de la droga. El passat 1 de juliol es va dur a terme l'operació policial per desmantellar la plantació, que ocupava una superfície d'uns 10.000 metres quadrats i que estava distribuïda en 8 hivernacles. S'han intervingut 1.780 plantes de marihuana en avançat estat de floració i amb abundants capdells. El projecte Emma i Omàtic s'alien per finançar la investigació del càncer de mama amb la campanya Viatge amb Emma. La iniciativa convida la ciutadania a fer donacions a partir de 3 euros escanejant un codi QR imprès als gots de les màquines de vending repartides pel territori. Els participants entren automàticament al sorteig d'un viatge per a dues persones al Carnaval de Venècia amb la col·laboració de l'agència Enjoyable Travel and Tour. El director del projecte, Emma Carlos López, ha agraït el suport continuat d'Omàtic, mentre que la directora general de l'empresa, Eugenia Cortijo, ha animat a la ciutadania a sumar-se a la causa. La campanya estarà activa fins a finals d'any i el sorteig es farà coincidint amb les festes de Nadal. Amposta reforça l'oferta d'estiu amb més de 1.000 places de lleure per a xiquets i xiquetes. En total s'han programat 22 projectes que ofereixen 1.097 places amb una inversió municipal de 75.000 euros. El programa reserva 234 places per a infants en situació de vulnerabilitat, finança 600 hores de suport especialitzat per facilitar la participació de xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials i, a més, es manté la col·laboració amb APASA per promoure activitats inclusives. Segons el consistori, l'objectiu és garantir un lleure educatiu accessible i de qualitat per a totes les famílies. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel un poc ennuvolat que s'aclarirà durant la jornada. Tot i la calor, les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Batea i 37 graus a Tortosa i Ginestà. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
7: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
6: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
7: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
6: Aquesta primavera, fes la teua.
8: Imagina Ràdio.

0: Ζου. Νταβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La mejor música.
0: Percentil.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fatxini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatxini, 977 70 12 57. Fatxini.net.
2: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
3: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
2: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
3: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
3: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Si quan penses en reformes et sona així...
5: Obres, obres, obres!
4: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
6: Passejar pel nucli antic d'Horta és fer-ho pel segle XVI. L'Ajuntament, la plaça de l'Església o les cases nobles d'estil renaixentista. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
7: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Dos detinguts a Tivisa que amagaven una gran plantació de marihuana en hivernacles. Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos homes de 21 i 61 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La investigació, dirigida per la unitat de la comissaria de Gandesa, va poder comprovar amb mitjans aèries i eines cartogràfiques que en una zona boscosa pròxima a un mas s'amagava una infraestructura destinada al cultiu de la droga. El passat 1 de juliol es va dur a terme l'operació policial per desmantellar la plantació, que ocupava una superfície d'uns 10.000 metres quadrats i que estava distribuïda en 8 hivernacles. S'han intervingut 1.780 plantes de marihuana en avançat estat de floració i amb abundants capdells. El projecte Emma Iomàtic s'alien per finançar la investigació del càncer de mama amb la campanya Viatge amb Emma. La iniciativa convida la ciutadania a fer donacions a partir de 3 euros escanejant un codi QR imprès als gots de les màquines de vending repartides pel territori. Els participants entren automàticament al sorteig d'un viatge per a dues persones al Carnaval de Venècia amb la col·laboració de l'agència Enjoyable Travel and Tour. El director del projecte, Emma Carlos López, ha agraït el suport continuat d'Omàtic, mentre que la directora general de l'empresa, Eugenia Cortijo, ha animat a la ciutadania a sumar-se a la causa. La campanya estarà activa fins a finals d'any i el sorteig es farà coincidint amb les festes de Nadal. Amposta reforça l'oferta d'estiu amb més de 1.000 places de lleure per a xiquets i xiquetes. En total s'han programat 22 projectes que ofereixen 1.097 places amb una inversió municipal de 75.000 euros. El programa reserva 234 places per a infants en situació de vulnerabilitat, finança 600 hores de suport especialitzat per facilitar la participació de xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials i, a més, es manté la col·laboració amb APASA per promoure activitats inclusives. Segons el consistori, l'objectiu és garantir un lleure educatiu accessible i de qualitat per a totes les famílies. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel un poc ennuvolat que s'aclarirà durant la jornada. Tot i la calor, les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Batea i 37 graus a Tortosa i Ginestà. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara, amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
4: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
5: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
6: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
5: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
6: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
5: Elaborat amb les varietats morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
6: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
5: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
8: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
8: per sentir

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Les perits confirmen que les pedres trobades a la finca i el cadàver localitzat al riu Ebre són molt iguals. Així ho van determinar en el judici que se va celebrar a l'Audiència de Tarragona, on es jutja dos homes per matar-ne un altre al març del 2024 després d'una timba de cartes organitzada a la casa de fusta d'un dels acusats. Ahir dijous van declarar diversos perits, els quals van indicar que la cinta adhesiva que envoltava el cos de la víctima i la trobada a la finca tenien les mateixes característiques. Les forenses també van certificar que va morir per una insuficiència respiratòria aguda causada per asfíxia mecànica per submersió. Junts denuncia que la neteja Tortosa empitjora i reclama més control del servei. Contenidors desbordats, papereres plenes i acumulació de brossa són alguns dels problemes que, segons Junts per Tortosa, s'han incrementat en les darreres setmanes a diversos barris i pobles del municipi. La portaveu Meritxell Roger ha assegurat que el pla de xoc impulsat pel govern municipal ha quedat en paper mullat i ha reclamat més recursos, un control més estricte sobre l'empresa concessionària i el compliment del contracte de neteja. La portaveu també ha reclamat una actitud més contundent davant els comportaments incívics i una aplicació més rigorosa de l'ordenança de civisme. I en agenda, el Festival Brau d'Estiu celebrarà la seva 6a edició del 17 al 19 de juliol amb el Gavatxo d'en Pinyolet a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brau, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel un poc ennuvolat que s'aclarirà durant la jornada. Tot i la calor, les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Batea i 37 graus a Tortosa i Ginestar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Let's move!

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini cada any, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-840077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert cada any, deixa que la llum envaeixi la teva llar. Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir-se bé.
2: Ahí vamos.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El CAP de l'Ecomuseu dels Ports és un punt d'informació i un centre d'interpretació que us ajudarà a entendre l'home i els ports. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint per alguna cosa serà.
6: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
7: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio. Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Les perits confirmen que les pedres trobades a la finca i el cadàver localitzat al riu Ebre són molt iguals. Així ho van determinar en el judici que se va celebrar a l'Audiència de Tarragona, on es jutja dos homes per matar-ne un altre al març del 2024 després d'una timba de cartes organitzada en la casa de fusta d'un dels acusats. Ahir dijous van declarar diversos perits, els quals van indicar que la cinta adhesiva que envoltava el cos de la víctima i la trobada a la finca tenien les mateixes característiques. Les forenses també van certificar que va morir per una insuficiència respiratòria aguda causada per asfíxia mecànica per submersió. Junts denuncia que la neteja a Tortosa empitjora i reclama més control del servei. Contenidors desbordats, papereres plenes i acumulació de brossa són alguns dels problemes que, segons Junts per Tortosa, s'han incrementat en les darreres setmanes a diversos barris i pobles del municipi. La portaveu Meritxell Roger ha assegurat que el pla de xoc impulsat pel govern municipal ha quedat en paper mullat i ha reclamat més recursos, un control més estricte sobre l'empresa concessionària i el compliment del contracte de neteja. La portaveu també ha reclamat una actitud més contundent davant els comportaments incívics i una aplicació més rigorosa de l'ordenança de civisme. I en agenda, el Festival Brau d'Estiu celebrarà la seva 6a edició del 17 al 19 de juliol amb el Gavatxo d'en Pinyolet a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brau, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel un poc ennuvolat que s'aclarirà durant la jornada. Tot i la calor, les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Batea i 37 graus a Tortosa i Ginestà. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les Roques de Benet, la Cova de Picasso. Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
6: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
5: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol, o un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
6: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
5: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
6: Entrades i programació a jazztortosa.com.
5: Imagina Ràdio, emissora oficial.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Dos detinguts a Tivissa que amagaven una gran plantació de marihuana en hivernacles. Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos homes, de 21 i 61 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La investigació, dirigida per la unitat de la comissaria de Gandesa, va poder comprovar amb mitjans aèries i eines cartogràfiques que en una zona boscosa pròxima a un mas s'amagava una infraestructura destinada al cultiu de la droga. El passat 1 de juliol es va dur a terme l'operació policial per desmantellar la plantació, que ocupava una superfície d'uns 10.000 metres quadrats i que estava distribuïda en 8 hivernacles. S'han intervingut 1.780 plantes de marihuana en avançat estat de floració i amb abundants capdells. El projecte Emma i Omàtic s'alien per finançar la investigació del càncer de mama amb la campanya Viatgem Emma. La iniciativa convida la ciutadania a fer donacions a partir de 3 euros escanejant un codi QR imprès als gots de les màquines de vending repartides pel territori. Els participants entren automàticament al sorteig d'un viatge per a dues persones al Carnaval de Venècia amb la col·laboració de l'agència Enjoy Ever Travel and Tour. El director del projecte, Emma Carlos López, ha agraït el suport continuat d'Omàtic, mentre que la directora general de l'empresa, Eugenia Cortijo, ha animat a la ciutadania a sumar-se a la causa. La campanya estarà activa fins a finals d'any i el sorteig es farà coincidint amb les festes de Nadal. Amposta reforça l'oferta d'estiu amb més de 1.000 places de lleure per a xiquets i xiquetes. En total s'han programat 22 projectes que ofereixen 1.097 places amb una inversió municipal de 75.000 euros. El programa reserva 234 places per a infants en situació de vulnerabilitat, finança 600 hores de suport especialitzat per facilitar la participació de xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials i, a més, es manté la col·laboració amb APASA per promoure activitats inclusives. Segons el consistori, l'objectiu és garantir un lleure educatiu accessible i de qualitat per a totes les famílies. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel un poc ennuvolat que s'aclarirà durant la jornada. Tot i la calor, les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Batea i 37 graus a Tortosa i Ginestà. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
3: La millor música.
2: Per sentir-se bé.
4: Imagina. Say yo!

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'Escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta de 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
6: Actes i festa per a grans i petits.
5: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
6: Tota la programació a jesús.cat.
5: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Dos detinguts a Tivisa que amagaven una gran plantació de marihuana en hivernacles. Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos homes de 21 i 61 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La investigació, dirigida per la unitat de la comissaria de Gandesa, va poder comprovar amb mitjans aèries i eines cartogràfiques que en una zona boscosa pròxima a un mas s'amagava una infraestructura destinada al cultiu de la droga. El passat 1 de juliol es va dur a terme l'operació policial per desmantellar la plantació, que ocupava una superfície d'uns 10.000 metres quadrats i que estava distribuïda en 8 hivernacles. S'han intervingut 1.780 plantes de marihuana en avançat estat de floració i amb abundants capdells. El projecte Emma i Omàtic s'alien per finançar la investigació del càncer de mama amb la campanya Viatge amb Emma. La iniciativa convida la ciutadania a fer donacions a partir de 3 euros escanejant un codi QR imprès als gots de les màquines de vending repartides pel territori. Els participants entren automàticament al sorteig d'un viatge per a dues persones al Carnaval de Venècia amb la col·laboració de l'agència Enjoy Every Travel and Tour. El director del projecte Emma, Carlos López, ha agraït el suport continuat d'Omàtic, mentre que la directora general de l'empresa, Eugenia Cortijo, ha animat a la ciutadania a sumar-se a la causa. La campanya estarà activa fins a finals d'any i el sorteig es farà coincidint amb les festes de Nadal. Amposta reforça l'oferta d'estiu amb més de 1.000 places de lleure per a xiquets i xiquetes. En total s'han programat 22 projectes que ofereixen 1.097 places amb una inversió municipal de 75.000 euros. El programa reserva 234 places per a infants en situació de vulnerabilitat, finança 600 hores de suport especialitzat per facilitar la participació de xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials i, a més, es manté la col·laboració amb APASA per promoure activitats inclusives. Segons el consistori, l'objectiu és garantir un lleure educatiu accessible i de qualitat per a totes les famílies. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel un poc ennuvolat que s'aclarirà durant la jornada. Tot i la calor, les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Batea i 37 graus a Tortosa i Ginestà. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-71-87-25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
7: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
8: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
9: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
10: Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
9: Imagina Ràdio.
0: La millor música.
9: Per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Les perits confirmen que les pedres trobades a la finca i el cadàver localitzat al riu Ebre són molt iguals. Així ho van determinar en el judici que se va celebrar a l'Audiència de Tarragona, on es jutja dos homes per matar-ne un altre al març del 2024 després d'una timba de cartes organitzada en la casa de fusta d'un dels acusats. Ahir dijous van declarar diversos perits, els quals van indicar que la cinta adhesiva que envoltava el cos de la víctima i la trobada a la finca tenien les mateixes característiques. Les forenses també van certificar que va morir per una insuficiència respiratòria aguda causada per asfíxia mecànica per submersió. Junts denuncia que la neteja a Tortosa empitjora i reclama més control del servei. Contenidors desbordats, papereres plenes i acumulació de brossa són alguns dels problemes que, segons Junts per Tortosa, s'han incrementat en les darreres setmanes a diversos barris i pobles del municipi. La portaveu Meritxell Roger ha assegurat que el pla de xoc impulsat pel govern municipal ha quedat en paper mullat i ha reclamat més recursos, un control més estricte sobre l'empresa concessionària i el compliment del contracte de neteja. La portaveu també ha reclamat una actitud més contundent davant els comportaments incívics i una aplicació més rigorosa de l'ordenança de civisme. I en agenda, el Festival Brau d'Estiu celebrarà la seva 6a edició del 17 al 19 de juliol a Mas Gavatxo d'en Pinyolet, a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brau, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel un poc ennuvolat que s'aclarirà durant la jornada. Tot i la calor, les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 35 a Batea i 37 graus a Tortosa i Ginestà. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: figa flower, tu sei lo cartitti, dei dei dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la calciuta. Figa flower.
1: Imagina Radio, 103.9 FM.
2: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
6: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
7: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
1: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
6: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
7: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Les perits confirmen que les pedres trobades a la finca i el cadàver localitzat al riu Ebre són molt iguals. Així ho van determinar en el judici que se va celebrar a l'Audiència de Tarragona, on es jutja dos homes per matar-ne un altre al març del 2024 després d'una timba de cartes organitzada a la casa de fusta d'un dels acusats. Ahir dijous van declarar diversos perits, els quals van indicar que la cinta adhesiva que envoltava el cos de la víctima i la trobada a la finca tenien les mateixes característiques. Les forenses també van certificar que va morir per una insuficiència respiratòria aguda causada per asfíxia mecànica per submersió. Junts denuncia que la neteja tortosa empitjora i reclama més control del servei. Contenidors desbordats, papereres plenes i acumulació de brossa són alguns dels problemes que, segons Junts per Tortosa, s'han incrementat en les darreres setmanes a diversos barris i pobles del municipi. La portaveu Meritxell Roger ha assegurat que el pla de xoc impulsat pel govern municipal ha quedat en paper mullat i ha reclamat més recursos, un control més estricte sobre l'empresa concessionària i el compliment del contracte de neteja. La portaveu també ha reclamat una actitud més contundent davant els comportaments incívics i una aplicació més rigorosa de l'ordenança de civisme. I en agenda, el Festival Brau d'Estiu celebrarà la seva sisena edició del 17 al 19 de juliol amb Es Gavatxo d'en Pinyolet a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brau, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel un poc ennuvolat, però serè durant la tarda i les temperatures, tot i la calor, han sigut lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca guatllo, cimmental, amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
2: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
1: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
1: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Horta és aigua. Les Olles i la Sud són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
6: Que bé, quina olor més bona.
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
9: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
10: Imagina Ràdio.

0: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Les altes temperatures han marcat la setmana a les Terres de l'Ebre. Diversos punts del territori han superat els 40 graus, sent Vinebre el municipi amb la temperatura més elevada, amb 44,1 graus el passat dimecres. Durant tot l'episodi, Protecció Civil ha mantingut el pla enfocat en fase d'emergència per perill d'incendi forestal, demanant extrema les precaucions. Entre avui i demà, la intensa calor sembla ser que afluixarà una mica transitoriament. Tot i així, la temperatura es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de juliol. Bon dia. Dos detinguts a Tivissa que amagaven una gran plantació de marihuana en hivernacles. Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos homes, de 21 i 61 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La investigació, dirigida per la unitat de la comissaria de Gandesa, va poder comprovar amb mitjans aèries i eines cartogràfiques que en una zona boscosa pròxima a un mas s'amagava una infraestructura destinada al cultiu de la droga. El passat 1 de juliol es va dur a terme l'operació policial per desmantellar la plantació, que ocupava una superfície d'uns 10.000 metres quadrats i que estava distribuïda en 8 hivernacles. S'han intervingut 1.780 plantes de marihuana en avançat estat de floració i amb abundants capdells. I en agenda, el Festival Brau d'Estiu celebrarà la seva sisena edició del 17 al 19 de juliol a Mas Gavatxo d'en Pinyolet, a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brau, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel un poc ennuvolat, però serè durant la tarda i les temperatures, tot i la calor, han sigut lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
5: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. La millor música per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
2: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
6: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
7: Actes i festa per a grans i petits.
6: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
7: Tota la programació a jesús.cat.
6: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Les altes temperatures han marcat la setmana a les Terres de l'Ebre. Diversos punts del territori han superat els 40 graus, sent Vinebre el municipi amb la temperatura més elevada, amb 44,1 graus el passat dimecres. Durant tot l'episodi, Protecció Civil ha mantingut el pla enfocat en fase d'emergència per perill d'incendi forestal, demanant extrema les precaucions. Entre avui i demà, la intensa calor sembla ser que afluixarà una mica transitoriament. Tot i així, la temperatura es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de juliol. Bon dia! Dos detinguts a Tivisa que amagaven una gran plantació de marihuana en hivernacles. Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos homes, de 21 i 61 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La investigació, dirigida per la unitat de la comissaria de Gandesa, va poder comprovar amb mitjans aèries i eines cartogràfiques que en una zona boscosa pròxima a un mas s'amagava una infraestructura destinada al cultiu de la droga. El passat 1 de juliol es va dur a terme l'operació policial per desmantellar la plantació, que ocupava una superfície d'uns 10.000 metres quadrats i que estava distribuïda en 8 hivernacles. S'han intervingut 1.780 plantes de marihuana en avançat estat de floració i amb abundants capdells. I en agenda, el Festival Brau d'Estiu celebrarà la seva sisena edició del 17 al 19 de juliol a Mas Gavatxo d'en Pinyolet, a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brau, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel un poc ennuvolat, però serè durant la tarda i les temperatures, tot i la calor, han sigut lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Les altes temperatures han marcat la setmana a les Terres de l'Ebre. Diversos punts del territori han superat els 40 graus, sent Vinebre el municipi amb la temperatura més elevada, amb 44,1 graus el passat dimecres. Durant tot l'episodi, Protecció Civil ha mantingut el pla enfocat en fase d'emergència per perill d'incendi forestal, demanant extrema les precaucions. Entre avui i demà, la intensa calor sembla ser que afluixarà una mica transitoriament. Tot i així, la temperatura es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de juliol. Bon dia. Dos detinguts a Tivissa que amagaven una gran plantació de marihuana en hivernacles. Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos homes, de 21 i 61 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La investigació, dirigida per la unitat de la comissaria de Gandesa, va poder comprovar amb mitjans aèries i eines cartogràfiques que en una zona boscosa pròxima a un mas s'amagava una infraestructura destinada al cultiu de la droga. El passat 1 de juliol es va dur a terme l'operació policial per desmantellar la plantació, que ocupava una superfície d'uns 10.000 metres quadrats i que estava distribuïda en 8 hivernacles. S'han intervingut 1.780 plantes de marihuana en avançat estat de floració i amb abundants capdells. I en agenda, el Festival Brau d'Estiu celebrarà la seva sisena edició del 17 al 19 de juliol a Mas Gavatxo d'en Pinyolet, a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brau, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel un poc ennuvolat, però serè durant la tarda i les temperatures, tot i la calor, han sigut lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dilluns amb més informació i més actualitat. Bona nit i bon cap de setmana.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir